0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Muy buenos días. Seguimos pendientes de la última hora del incendio que todavía arde en Los Gallardos, en la provincia de Almería. La noche ha sido favorable para los trabajos de extinción y ahora, con la luz del día, buscamos actualizar la situación. Nos desplazamos hacia el puesto de mando avanzado en la localidad de Turre. Allí está Inma Morán. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Sí, el Infoca y la Unidad Militar de Emergencias de Andalucía, entre otros medios, continuarán hoy las labores de extinción, que recordemos se mantienen 6.600 hectáreas calcinadas. Desde la Guardia Civil también nos explican que hoy seguirán las batidas en las zonas que ya estén más o menos controladas, con el objetivo de ver cómo están las viviendas y también para ver si hay alguna víctima más. Por ahora, recordemos, la cifra se mantiene en 12 fallecidos. Las batidas las harán acompañados de efectivos de emergencias, protección civil y también de la Unidad Canina, un total de 60 efectivos. A las 10:30 está prevista una reunión del CECOPI para actualizar las situación. También está previsto que después atiendan a los medios y a las 12 también está prevista la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se reunirá con la UME.
0: Muchas gracias, Inma. Y actualizamos también la situación de las más de 1.000 personas que han tenido que ser evacuadas como consecuencia de este incendio. Anoche la Junta autorizaba la vuelta a casa de 600 de ellas. El resto continúan alojadas en hoteles. Malena Álvarez.
3: Ninguna de las personas desalojadas tendrá que pasar la noche en albergues, ya que todos han sido reubicados en hoteles de municipios no afectados como Mojácar, Cuevas de Almanzora o Carboneras. La evolución favorable del fuego ha permitido levantar el confinamiento en Lubrín. Así lo ha comunicado Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía.
4: También hemos levantado el confinamiento de Lubrín. Y otra noticia importante, que respecto al resto de desalojados, ninguno va a tener que pasar la noche ni el día ya en el albergue, y todos se han reubicado en hoteles, incluidas con sus mascotas, que también es algo muy, muy importante.
3: La autorización afecta a los vecinos de Los Castaños, al Mocaizar, al Faix y al Camping de Los Gallardos, que están pudiendo regresar de forma escalonada a sus casas después de días desalojados por motivos de seguridad.
0: Gracias, Malena. Y mientras cientos de vecinos siguen pendientes de poder regresar a sus viviendas, crece también la preocupación por las mascotas que quedaron atrapadas durante la evacuación. La Guardia Civil y la protectora Furia coordinan un dispositivo para localizar y atender a los animales afectados. Álvaro Alcaide.
5: Una labor que Nuria Santana Rubio, responsable de la protectora Furia, ha detallado en los micrófonos de Radio Nacional.
6: Precisamente ayer entregamos dos perritos a uno de los afectados, a un señor que evidentemente no podía estar con ellos. También pudimos encontrar tres perritos que nos entregaron y les entregamos los tres juntos.
5: Y ahora, mientras esperan a que las autoridades les autoricen continuar con las batidas de rescate, están instalando comederos y bebederos en diferentes puntos para todos aquellos animales que deambulan por la zona.
0: En Oriente Próximo, nuevo intercambio de bombardeos entre Estados Unidos e Irán, con el estrecho de Hormuz como epicentro de la escalada. Javier Jiménez.
7: Sí, el comando central estadounidense ha atacado esta madrugada 140 objetivos militares dentro del país persa como respuesta al ataque iraní contra un buque de bandera chipriota en Hormuz. La Guardia Revolucionaria ha contestado fijando de nuevo a los países del Golfo aliados de Washington. Jordania, Kuwait y Bahrein han interceptado amenazas aéreas o activado sus sirenas de defensa civil, y Qatar ha informado de tres heridos, uno de ellos menor, tras derribar un proyectil. Desde Teherán, el presidente del Parlamento ha lanzado un mensaje: la era de los acuerdos unilaterales ha terminado.
0: Y en Francia, la tercera ola de calor se recrudece este domingo con 37 departamentos en alerta roja. El país activa por primera vez un plan especial contra el calor extremo, un protocolo reservado hasta ahora para desastres naturales o accidentes industriales. Carmen Azcoitia.
8: Sí, el plan de emergencia ORSEC incluye la apertura de centros climatizados especialmente para personas sin hogar o mayores que viven en casas que no están preparadas para estas altas temperaturas, que además han obligado a cortar el horario de los principales lugares de interés de París, que tampoco tienen aire acondicionado. Estos turistas se sorprendían ayer cuando no podían entrar en la Torre Eiffel o por el calor que han adelantado el cierre de estos monumentos como el Louvre o el Museo de Orsay. Además, como medidas de precaución, se han suspendido algunas fiestas y los fuegos artificiales del próximo 14 de julio, Día de la Bastilla. Y el Tour de Francia recorta 30 kilómetros la novena etapa también por las condiciones meteorológicas.
0: Muchas gracias, Carmen. Esto es todo. Siguen informados en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Radio Nacional de España.
0: Les dejamos ahora con la información más próxima.
9: Radio Cinc Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
10: Bon dia a tots, com esteu? Són les 9 i 5 minuts d'aquest diumenge 12 de juliol. Fem en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les illes. Júlia Blascos, el control tècnic, vol saludar Aina Escandell. Abans anem a conèixer la previsió del temps quan continuem avui en alerta taronja per altes temperatures. A l'interior i al sud de Mallorca, l'avís és groc a la Serra de Tramuntana i al nord, nord-est de Mallorca i també a Menorca. Continuem en alerta foc 4. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña. Bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Avui a les Illes Balears tenim intervals de núvols, tendint a cel poc ennigulat i també amb presència de pols en suspensió. Les temperatures diurnes avui baixen a l'est de cada illa i pugen a l'oest també de cada illa. Màximes de 38 graus a Palma, 32 a Mahó, 31 a Eivissa i Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a Mallorca i a Menorca. Així mateix, bufa vent entre fluix i moderat de llevant amb ratxes fortes al vessant nord de la Serra de Tramuntana. És una informació d'EMET.
10: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 27 graus a totes les illes. Les Illes Balears concentren el 34% de l'estoc d'immobles amb un valor superior als 3 milions d'euros. L'arxipèlag s'ha convertit en el nou epicentre de luxe nacional per davant Màlaga i concentra el 23%. El mercat es manté liderat per alemanys i britànics. Així ho confirma l'informe de mercat de l'habitatge de luxe Espanya 2026. El mercat de les Illes registra un ritme, asseguren, extraordinari, impulsat per les villes unifamiliars. La velocitat de transformació ha romput els registres històrics. L'any 2023, els habitatges de més de 3 milions d'euros representaven un 6% de l'estoc total. En canvi, ara la xifra s'ha disparat fins a arribar al 15%. Hi ha, de fet, 3 zones que ja han superat la barrera dels 11.000 euros al metre quadrat de mitjana. El Port d'Andratx, Escobells a Eivissa i la Costa d'en Blanes, a Calvià. Darrere aquest comportament hi ha, segons l'Associació Balear Immobiliària Nacional i Internacional, la falta de sòl per edificar, lo molt que tarden les llicències i lo car que surt una construcció quan tot s'ha de dur de la península.
12: Hay muy poco suelo para edificar viviendas unifamiliares, prácticamente no existe, y lo que se está haciendo en los últimos años es o bien reformar casas existentes o incluso lo que ya hacen muchos promotores es tirar la casa y hacerla nuevo, con lo cual el coste inicial ja és molt més elevat de lo que era antes.
10: Escoltau, Daniel Arenas, president d'Avini, qui diu que el mercat es manté liderat per alemanys i britànics, tot i que hi ha una nova irrupció de demanda per part del públic d'Estats Units. I és que hi ha habitatges per valor de 3 milions d'euros, però no n'hi ha un preu accessible per a algunes persones de les illes. Per això, tendències com el co-living estan de cada vegada més en auge. El nom del format co-living en anglès, que sempre dona una aparença de modernitat, defineix el que és un pis compartit amb zones comunes. Un exemple d'aquest format és una promoció nova al carrer de Jaume Ferran de Palma, al costat de la plaça de Toros, que s'ha aixecat adaptada a aquesta tipologia. Conceptualment, la idea agrada al sector immobiliari, una alternativa més a un mercat amb molta demanda de lloguer, diuen, i molt poca oferta. Escoltam José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents Immobiliaris.
13: Té molta demanda tant per joves que necessiten un espai per arrencar, no? Com els separats o la gent gran que bueno, necessita cercar uns espais més reduïts, amb unes zones comuns més àmplies.
10: La pregunta és quina persona podrà pagar els 1.260 euros mensuals que demanen per una habitació individual de 15 metres amb bany propi o els 1.950 si és una habitació doble. Pel sindicat de llogateres, si no es topa el preu, el co-living no és més que un altre graó a la crisi transversal de l'habitatge. Escoltam Òscar Martínez, portaveu del sindicat de llogateres.
14: No ens agrada ni tan sols la paraula, no? Perquè són d'aquestes paraules que serveixen per blanquejar tota una sèrie de pràctiques que nosaltres desaprovem completament des del sindicat de llogateres al considerar-les pràctiques tant prorrentistes com especulatives. Habitacles mutilats en els quals hi ha un espai privat i una sèrie d'espais que s'han de compartir necessàriament, normalment de mides molt reduïdes i que se'ls pretén donar un aire de cert luxe o cert nivell.
10: I és que el problema de l'habitatge és una realitat per tothom, també per les famílies. Segons la Fundació Sant Joan de Déu, es consolida el sensellarisme familiar com un repte estructural a les Balears. Tot això quan més de la meitat dels casos que va atendre l'entitat l'any passat foren persones que no podien accedir a l'elevat cost de l'habitatge o que no els havien renovat els contractes de lloguer. Són dades de la memòria anual de l'any 2025. Concretament, es van atendre 84 famílies i 241 persones a través del Servei d'Acollida Residencial per a Famílies amb un menor al seu càrrec i sensellar. Arribaren a un màxim històric de 24.000 pernoctacions. Inma Iglesias és la presidenta de la Fundació.
15: Les famílies que necessiten d'aquest servei són cada vegada famílies més normalitzades, en el sentit que inclús tenen feina, tenen ingressos, però no poden fer front als lloguers així com estan actualment.
10: Iglesias assegura que ha estat un exercici marcat per la consolidació i l'eficàcia del model d'acompanyament a famílies en situació de vulnerabilitat.
15: Acompanyem amb un plan individual per família, no?, per intentar que durant els mesos que necessiten d'aquest servei estiguin actius i tinguin les possibilitats de realment poder recuperar aquesta seva vida autònoma. Tenim programes d'atenció socioeducativa, d'atenció psicològica, acompanyament per trobar vivenda, per assessorar en els temes de feina, suport laboral.
10: Precisament sobre l'habitatge parlar i el PSIP, aquest dissabte totes les agrupacions socialistes varen fer unes accions informatives al carrer per explicar els seus projectes de cara a les pròximes eleccions de l'any 2027. Tant de Rosario Sánchez, candidat a la presidència del govern de les Illes, com Iago Negueruela, candidat a presidir Cort, asseguraren que l'eix central serà l'habitatge.
16: L'habitatge és l'eix central del nostre programa electoral pel 2027.
17: Palma es donde más ha subido el precio de la vivienda sin que se tomen medidas. Nosotros propondremos medidas de forma inmediata.
10: I quan són les 9 i 12 minuts, vos contam que continua l'allau d'arribades de pasteres a les Illes. Aquest dissabte foren localitzades 3 de Formentera. La darrera fou localitzada amb 5 persones d'origen magrebí. En total, aquest dissabte han arribat 43 persones en plana de successos. Vos contam que un home de 60 anys morí aquest dissabte en ofegar-se a la piscina de l'hotel Cala Tarida Beach a Eivissa després de tirar-se d'un tobogan. Malgrat els intents per estabilitzar el pacient, finalment morí. I també vos contam que una metge i una infermera del Centre de Salut de Sant Antoni van sofrir una violenta agressió aquest divendres, segons comunicà ahir l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Un pacient va agredir a una de les doctores del centre i a més va escopir a una infermera. L'usuari va agredir també el personal del servei SAMU 061, que en aquests moments es trobava en l'ambulatori. L'agressor és un home que roman detingut. La víctima de l'agressió ja ha comunicat que interposarà una denúncia contra l'home. Y en los esports...
18: Esto significa que familias con ingresos mínimos pagarán exactamente lo mismo que una familia con ingresos altos.
19: Hola, mallorquinistes. Ja sóc aquí, amb moltes ganes de començar. Amb un Mallorca.
10: Aquest segon sí que era l'àudio que volíem escoltar. Era Arnau Puigmal, que ja és a Palma, per unir-se als entrenaments del Mallorca a partir de demà. El polivalent futbolista que arriba lliure després de finalitzar la seva etapa amb l'Almeria és la quarta nova cara de Son Bibiloni després de les incorporacions de Fuentes, Lubumbo i Abu. Quatre moviments que comencen a compensar l'elevat nombre de sortides i més coses. Nicolau Mir s'ha proclamat subcampió d'Espanya durant la classificació general del Nacional de Gimnàstica Artística a Guadalajara. L'esportista del Xelka Illes Balears feu una brillant actuació i es consolida com una de les principals referències de la gimnàstica nacional, per la qual cosa podrà participar en el Campionat d'Europa classificatori pel pròxim Campionat Mundial i els Jocs del Mediterrani. I en motociclisme, el mallorquí Izan Guevara va aconseguir aquest dissabte la tercera posició al Gran Premi d'Alemanya. El pilot de l'equip Yamaha sortirà avui des d'un lloc privilegiat la darrera carrera abans del descans estival. I ens acomiadam amb cançons de la Mediterrània. Perquè Música Nostra obri avui la nova edició amb un concert gratuït a ses voltes al festival que es va celebrar per primera vegada el 1984, oferirà avui un concert. Això està tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
20: Actualitat cultural en Radio 5.
21: Él tenía que nacer en invierno, pero como no le habían comprado el abrigo, se esperó y ya nació con el calorcito. Así al menos es como lo contaba él en uno de sus célebres monólogos. Este 2026 se cumplen 25 años sin Miguel Gila, el padre de la comedia moderna en España.
22: En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé así solo a la portera. Dije, señora Julia, soy niño. Y dijo la portera, bueno, ¿y qué? Dije, no, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da de...